0: no lo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale.
1: Bueno, y estas palabras de Messi, tranquilidad, olvidémonos de todo, pensemos solo en jugar, pues han dado alas a ciertas teorías conspirativas, sobre todo en Argentina, claro, porque hay quien dice que algo pasó en ese vestuario que afectó de tal manera al equipo que terminó empujándoles a perder la Copa del Mundo.
2: Pensé desde que ibas a decirme FIFA, empujándoles a empujar a los españoles.
1: Bueno, también les... Bueno, varias cosas, pero ¿sabes de lo que se habla? Dice que la FIFA les ordenó no tirar a puerta. También un supuesto control antidoping de mala manera, pasando porque el FBI estaba en el estadio para detener al presidente de la Federación Argentina. Todas estas son teorías, también que Messi les dijo en ese momento que iba a ser su último partido con la albiceleste. O sea que se habla ahora mismo de todo pues para no asumir la derrota, hay que decirlo. Venga, y dejando ya el Mundial y sus cosas, y a ver si vamos retomando la normalidad del algoritmo, vamos a mirar al campo porque un verano más, por desgracia, se nos quema.
3: Aquí andamos en Atienza, como veis, unos cuantos, tenemos igual unos 10 tractores así. Hago un llamamiento, por favor, para que mandéis para aquí, para Guadalajara y al sur de Soria, operarios.
1: Bueno, es un tractorista que ha subido este vídeo desesperado porque el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara sigue sin control.
3: Por favor, lo suplico, coger tractores y acercaros por aquí, para la Sierra Norte de Guadalajara y para Sierra Suroeste Soriana. Por favor, y... llamamiento urgente para todos, para todos.
1: Porque cualquier ayuda es poca.
4: Ahora mismo, chicos, madre mía, la que se está liando.
1: Y, como dice esta chica que graba las llamas perfectamente visibles desde su casa, se está liando y las redes están llenas de imágenes que ponen una vez más los pelos de punta, así que seguiremos mirando muy atentos a la zona.
2: Sara Calvo, gracias. 7:25, 6:25 en Canarias. Tiempo para la información local aquí en Radio Nacional.
5: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
6: Bon dia, 5 minuts seran 8:45 del matí d'aquest dimarts 21 de juliol. De seguida repassam l'actualitat local, però abans, coneguem el temps. Les temperatures pujaran aquest dimarts, però sembla que aquest ambient marcat per la pols sahariana podria retirar-se ja el cap de setmana. Ampliem la previsió a Emet Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, amb presència de pols en suspensió, augmentant durant la tarda la nuvolositat d'evolució al terç nord, sense descartar tempestes, precipitacions dèbils o moderades i fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes es mantenen sense canvis al litoral i pugen lleugerament a l'interior amb màximes de 38 graus a Manresa, Vic i Igualada, 37 a Rubí, 36 a Sabadell, 33 a Mataró i Vilanova i la Geltrú, 32 a Barcelona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la província. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al migdia a la component est del litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
6: I pel que fa a la mobilitat, quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
8: Bon dia, comencem la jornada amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents a la AP7 que tallen un carril de circulació, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona talla un altre carril de circulació. Per últim, avui sumem també una avaria que també talla un carril, en aquest cas a l'altura d'Esparreguera, en direcció Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, 5 quilòmetres de cues en sentit sud a la ronda de dalt des del Nus de la Trinitat fins a Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha cues en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
6: Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre d'enguany en relació al mateix període de l'any passat. Amb tot, es disparen les morts per armes de foc i s'incorporen al registre de multireincidents 1.400 nous delinqüents. Tant l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com la consellera d'Interior, Núria Parlon, els preocupa que s'hagin disparat aquests homicidis, per la qual cosa demanen actuar amb celeritat per endurir les penes per la possessió d'aquestes armes.
9: 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació.
10: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues.
6: Els incidents relacionats amb les armes blanques baixen, també ho fan els furts i les agressions sexuals. Per contra, l'altre cantó de la balança,

0: es troben els delictes d'odi, que augmenten un 64%, tot i que en termes absoluts el nombre de denúncies és baix. Més qüestions. Dues setmanes després que aparegués un esvoranc a una pizzeria per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns desallotjats han pogut ja tornar a casa aquest dilluns. Són els que vivien en dos dels blocs més allunyats de l'esfondrament, al carrer Sant Gervasi de Cassoles. El primer en tornar ha estat Miquel Santamarta, el propietari del restaurant Sant Gervasi. El van desallotjar fa dues setmanes, quan tenia el restaurant ple de clients, i avui tornarà a obrir, satisfet amb les compensacions que li han ofert les administracions.
1: Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat, però bueno, han respost bé al final. En un principi semblava que costava, però ara han respost bé amb les línies que ens han donat no per les empreses i tal, i bueno, pues, en un principi tot bé.
0: Més de 10 pisos i dos locals han pogut tornar un cop s'han fet tots els controls necessaris. I això que sentiu són els treballs dels operaris de neteja i jardineria a l'Hospitalet de Llobregat després del sorpresiu esclafit que va durar uns minuts i va provocar la caiguda d'arbres. També va fer malbé algunes instal·lacions municipals. Els bombers van rebre una trentena d'avisos, però cap persona va resultar ferida. I a la cultura, el 50 aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror dirigit per Brian De Palma sobre la novel·la de Stephen King, ¿Quién puede matar a un hijo?, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de tesis d'Alejandro Amenábar són algunes de les novetats de la 50a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. I un darrer punt, Rosa Boladeres ha rebut aquest dimarts al vespre el Premi Margarida Xirgu 2026. Hem arribat a 2:15.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimarts 21 de juliol, són 7:45 del matí. Primers canvis en el govern de Salvador Illa. L'executiu català celebra aquest matí el seu Consell Executiu habitual amb una nova incorporació, la de Raúl Moreno, fins ara secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió, que pren el relleu de Mònica Martínez Bravo al capdavant d'aquesta conselleria. Un nou conseller que arriba després de la polèmica sobre la dgaia i enmig de la reforma d'aquesta. Per a l'oposició, el canvi no és suficient i demanen a Salvador Illa que extengui les reformes del seu executiu més enllà de drets socials. En breu entrem en matèria. Abans ens interessem per la calor que torna a repuntar aquests dies. La previsió meteorològica amb la EMET, Juan Carlos Piña.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb presència de pols en suspensió, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Girona, Barcelona i a l'interior de Tarragona. És el nivell taronja perill important a la depressió central i al Pirineu lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component est al litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
1: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga.
3: Bon dia, continuem la jornada amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents a la AP7 que cadascun talla un carril de circulació. Un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usor Mort que en direcció Girona talla un carril de circulació. Per altra banda, avui sumem una segona avaria que talla un altre carril de circulació a l'altura d'Esparreguera amb direcció a Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, també continuen les retencions d'en sentit sud a la Ronda de Dalt des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim congestió habitual per la C58 des de Sabadell i també per la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat amb direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Aquesta hora està interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons a causa d'una incidència de la infraestructura provocada per un robatori de cable de coure. Afecta els trens de mitja distància i Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El govern de Salvador Illa celebra aquest dimarts el seu primer Consell Executiu amb Raúl Moreno al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. El traspàs amb la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, s'ha oficialitzat aquest dilluns en un acte al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Salvador Illa arriba d'Equador del seu mandat, oficialitzant el primer canvi del seu govern. Es tracta d'una remodelació quirúrgica, puntual, motivada per motius personals de la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo. Independent, amb un marcat perfil tècnic i econòmic, la exconsellera dona pas al primer educador social que lidera aquest departament. Socialista militant des del 98, Raúl Moreno Montaña, el fins ara secretari general del departament, s'incorpora avui a la primera reunió del Consell Executiu. Vinculat al municipalisme i a l'àmbit social, ho farà amb el repte d'aterrar les polítiques socials impulsades per Martínez Bravo, Salvador Illa.
5: Un missatge d'estabilitat i de continuïtat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, però en particular en aquest, són les polítiques que seguirem fent.
4: El president circumscriu els canvis exclusivament a drets socials. El departament porta anys sota el focus, especialment des que va esclatar el cas de la dgaia pels menors extutelats. El president Illa ha demanat compareixer a petició pròpia al Parlament per informar d'aquest relleu.
1: L'oposició considera que aquest relleu a drets socials no implicarà canvis importants i reclamen més moviments dins l'executiu. Elena García.
6: El retoc d'Illa a drets socials deixa l'oposició insatisfeta, sobretot els socis. Esquerra i Comuns li reclamen més canvis al govern, particularment a la macroconselleria de Paneque, Alemany i Albiach.
7: Ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
8: Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
6: Junts també demana a Illa canvis profunds i no maquillatge, i fa corresponsable el nou conseller Moreno de la mala gestió que atribueix a drets socials. Mentre el PP reclama directament la substitució d'Illa, i la CUP no veu cap canvi. Vergés, Fernández i Casadevall.
9: Queda molt i molt curt, no resoldrà res.
10: El relleu més important és el del president de la Generalitat.
11: Els carrers bullen de demandes, per l'aprovació de 3 conselleres al Parlament i cap resposta.
6: El PSC defensa que territori està funcionant bé, Moret.
12: Que està resolent els problemes estructurals i dèficits històrics.
6: Els socialistes neguen que l'únic relleu d'Illa fregant el mig mandat respongui a una crisi i el Parlament vota demà el dictamen sobre la investigació a la Dagaia.
1: La taula del tercer sector, d'altra banda, ha agraït la tasca de la consellera Martínez Bravo els darrers 2 anys i insta el nou conseller de Drets Socials a accelerar les reformes pendents. I encara de la plana política i tribunals, els expliquem que el Tribunal de Comptes ajorna de moment l'aplicació de l'amnistia als exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont encausats per les despeses del procés. Els dona 10 dies perquè presentin al·legacions, Clara Untañón.
13: L'organisme dona ara 10 dies a les defenses i les acusacions perquè presentin al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons destinats a l'1 d'octubre i a la promoció exterior del procés. La decisió arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i conclogués que aquestes fonts no afectaven els interessos financers de la Unió Europea. Tot i això, el Tribunal de Comptes considera que, abans de resoldre, cal escoltar totes les parts. La causa afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Quan acabi aquest termini de 10 dies, el Tribunal de Comptes decidirà si aplica o no l'amnistia en aquest procediment.
1: Encarem una nova pujada de temperatures. Aquest dimarts tenim avís per calor diurna, sobretot a Ponent i també nocturna a les Terres de l'Ebre, Ponent i al litoral central de Catalunya. Una calor que s'allargarà fins al cap de setmana, quan es preveu que tornin a baixar les temperatures. En aquest sentit, es manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana, sobretot a les comarques de l'interior, i el perill més elevat serà de dimecres. De cara a aquest dimarts, hi ha 74 municipis de 13 comarques en risc d'incendi extrem. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. I 361 municipis de 34 comarques estan en perill molt alt d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones. D'altra banda, en aquest context de calor, la precarietat dels ciutadans sense sostre es fa més evident. Des de la Fundació Arrels han posat en marxa una campanya a través de les xarxes socials per denunciar aquesta situació. Bea Fernández és la seva directora.
14: I ara, a l'estiu, doncs és més fàcil la vida al carrer. I, malauradament, no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per, ja digui, per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Àlex Eloi. Bon dia.
15: Bon dia.
1: Detingut un jove de 18 anys a Soses, al Segrià, presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys la nit de dissabte.
15: Es preveu que el detingut passi a partir d'avui a disposició judicial. Avui és l'últim dia de dol a Soses per la mort d'aquesta veïna que va sortir a passejar el gos i no va tornar. La família va alertar de la seva absència i finalment se la va localitzar a 200 metres del poble, a un camí asfaltat que uneix el poble de Soses amb Aitona. Presentava signes de violència.
1: I baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat.
15: No obstant això, es disparen les morts per armes de foc i s'incorporen al registre de multireincidents 1.400 nous delinqüents. Això preocupa la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que demanen endurir les penes per la possessió d'armes.
16: Preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
17: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot el tràfic de drogues.
15: Per contra, baixen els incidents relacionats amb les armes blanques un 21% i també cauen els furts un 16%. Les denúncies per agressions sexuals disminueixen un 9% i encara més d'un 14% en violència de gènere. D'altra banda, els delictes d'odi augmenten un 64%.
1: I mor ofegada una dona de 78 anys en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
15: Tot i que la van treure de la piscina abans de l'arribada dels serveis d'emergències, el SEM no va poder fer res per salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, aquest estiu ja han mort 12 persones a les platges catalanes i 3 més en aigües interiors.
1: I dues setmanes després que aparegués una esvoranca a una pizzeria del barri de Sant Gervasi de Barcelona per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns desallotjats han pogut tornar a casa aquest dilluns. Són els que vivien en dos blocs dels més allunyats a l'esfondrament. Cristina Martín.
18: El primer en tornar ha estat Miquel Santamarta, el propietari del restaurant Sant Gervasi. El van desallotjar fa dues setmanes quan tenia el local ple de clients i avui tornarà a obrir, satisfet amb les compensacions que li han ofert les administracions.
19: Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat, però bueno, han respost bé al final. En un principi semblava que costava, però ara han respost bé amb les línies que ens han donat no per les empreses i tal. I bueno, pues, en un principi tot bé. Si tot funciona com diuen, sense problemes.
18: Més de 10 pisos i dos locals han pogut tornar un cop s'han fet tots els controls necessaris. Queden pendents els negocis i els veïns d'un altre bloc a Sant Gervasi de Cassoles i 5 finques més en els carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid.
1: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça continua els entrenaments de pretemporada a manca de la incorporació dels jugadors que han de tornar del Mundial. Aquest dilluns s'ha incorporat a les sessions com a novetat l'uruguaià Ronald Araujo, que ha fet treball específic. Mentrestant, el club blaugrana té dues carpetes per tancar sobre la taula. La sortida del porter Marc-André Ter Stegen i l'oficialització del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Aquest, en un principi, ja s'hauria reunit amb l'entrenador Hansi Flick, però està pendent de signar, tot i que la seva presentació no es preveu fins que el president blaugrana Joan Laporta torni dels Estats Units, on se celebrava la final del Mundial. Encara en futbol, l'Espanyol juga aquest vespre un partit amistós de pretemporada contra el Pau Francès a l'estadi municipal de Peralada. En bàsquet, aquest matí té lloc el sorteig de l'emparellament per a les semifinals de la Supercopa 2026, que se celebrarà a Badalona. I un apunt de tenis, Paula Badosa, retira de la final de l'Open d'Iasi després d'un duel contra l'egípcia Mayar Sherif, marcat pels problemes físics. La tenista de Begur buscava el segon títol consecutiu i no ha pogut acabar el partit. S'ha retirat quan perdia per 6-4 i 4-0. De la cultura, parlem de cinema. El 50è aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror dirigit per Brian De Palma sobre la novel·la de Stephen King, ¿Quién puede matar a un niño?, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de Tesis, d'Alejandro Amenábar, són algunes de les novetats de la 59a edició del Sitges Festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre a Montse Soto. It's Carrie!
20: De Carrie podrem veure a Sitges una còpia en 4K de la icònica cinta de Brian De Palma, així com la primera sèrie que va fer d'ella per televisió Mike Flanagan, mentre que ¿Quién puede matar a un niño?, aquesta mena de malson mediterrani de Chicho Ibáñez Serrador, que explora la pèrdua de la innocència a través de la venjança col·lectiva dels nens que pateixen abusos, també es podrà redescobrir en una restauració en 4K. Un Sitges Festival que té la infantesa i l'adolescència maleïdes com a eix vertebrador i que recuperarà Tesis, d'Alejandro Amenábar.
21: ¿Has visto alguna vez un muerto?
22: ¿Tú qué crees?
20: Coincidint amb els 30 anys d'aquesta cinta que va revolucionar el gènere de terror espanyol. Ens ho explica Ángel Sala, director del festival.
23: Cuando parecía que el cine español de género estaba un poco apagado, se juntó a una ola que ya venía también del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y Amenábar era ese director que se atrevió a nadar en territorios muy complicados para el cine español.
20: Scanners, de David Cronenberg, o una versió íntegra de The Devils, de Ken Russell, completen aquesta primera aproximació al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
24: Como si lo viera.
25: Esta cinta es mía.
1: I acabem amb la veu de Laura Pergolit. Coneguda mundialment com LP, la cantant actua aquest vespre al Poble Espanyol de Barcelona. Ho fa en el marc del Festival Barts, en un doble concert amb la cantant de Soul i R&B, Judith Hill.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. El Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés que exigien l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Segons han informat fonts del Tribunal, estudiarà primer el recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem, de recordem, va decidir no aplicar la llei del perdó en entendre que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà per primer cop al respecte després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la setmana passada el gruix de la llei d'amnistia. Des del govern han tornat a fer una crida a l'aplicació immediata de la norma, assegura la portaveu Sílvia Paneque, que ja no hi ha cap obstacle.
2: Allò que dèiem en aquell moment, veiem que a través d'aquesta sentència encara ho avala de més gran manera per la claredat d'aquesta sentència, i és que ara sí que no hi ha cap element que hagi d'impedir que la llei d'amnistia s'apliqui d'una manera clara i s'apliqui d'una manera urgent i sense subterfugis.
1: Segons el Constitucional, en els següents plens s'aniran resolent els recursos de la resta de líders del procés, entre ells el de Carles Puigdemont. L'última paraula, però, serà del Tribunal Suprem, l'encarregat d'aplicar de forma efectiva l'amnistia. És un dels focus pels que passa l'actualitat d'aquest dimarts 21 de juliol, dia en què el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després del relleu al Departament de Drets Socials. El nou conseller, Raül Moreno, ja s'ha incorporat al càrrec després de prendre possessió aquest dilluns a la tarda, substituint a Mònica Martínez Bravo, el president Salvador

0: Una tradició de l'estiu cultural barceloní és anar al parc de l'Estació del Nord a veure una obra de Shakespeare. És el que ens convida des de fa 17 edicions la companyia teatral Parking Shakespeare, que aquest any ofereix la seva versió de Hamlet, tot un clàssic que el públic pot gaudir a l'aire lliure i de franc. Marta Orquín.
1: A les 7 de la tarda, quan comença a baixar el sol, l'espiral dels tilers del parc de l'Estació del Nord es converteix en un escenari teatral. Des de fa 17 edicions, la companyia Parking Shakespeare representa obres del bard anglès a la fresca, emulant la tradició anglosaxona de portar-lo als parcs públics.
2: No fa ni un mes de la mort del seu pare.
1: Aquest any, i per primer cop, presenta fins al 3 d'agost una versió de Hamlet. Roger Torns signa aquesta adaptació lliure en què Horaci és un director d'escena narrador. El nom del turmentat príncep danès es pronuncia Hamlet i lluita contra les coses podrides, aquí l'estructura patriarcal, i el fantasma del seu pare es multiplica. La companyia ha fet un càsting obert al que es van presentar més de 200 joves per trobar el seu Hamlet i altres personatges.
3: Diferenciar dues generacions en l'obra, els veterans de la companyia ja marcaven aquests personatges que sustenten aquesta estructura contra la que Hamlet vol lluitar, i després els personatges joves, Hamlet, Laertes i Ofèlia, que fugen o lluiten o volen escapar d'aquesta estructura establerta.
4: Vull que miris als ulls, sigues sincera!
1: Un clàssic que respira més distès sota l'ombra dels arbres.
3: El parc permet i demana una lleugeresa que li va molt bé per passar de la tragèdia a la comèdia i a la inversa.
1: Pel seu públic fidel, l'estiu no arriba fins que no comença Parking Shakespeare, que l'any passat va reunir 5.000 persones.
5: Llistes. Compartint tant dolor.
0: Nosaltres avui marxem amb Gente de Zona.

Considerat un dels duets llatins amb més projecció internacional dels darrers anys, actua aquesta nit als jardins del Palau de Pedralbes en el concert que forma part de la programació del festival Les Nits d'Occident. Amb ells marxem, la informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat, que passin una molt bona tarda.